0: Bona vesprada. En les Corts està en marxa el debat de política general, el primer que afronta el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i que és també l'últim de la legislatura.
1: En 2023, els valencians tiraren un projecte de canvi. Jo el vaig arreplegar fa 10 mesos, però no canviar el rumb, el ritme ni la paraula donada.
0: Així ha començat la seva intervenció, ha seguit parlant de la reconstrucció després de la dana de diàleg, ha agraït a Vox el seu suport i pel que fa a la vivenda ha fet un primer balanç del pla Vive. També està traient pit d'acords aconseguits amb col·lectius com ara els bombers forestals o els docents. El cap del Consell no té límit de temps, encara que no s'espera que arribi a les 5 hores de Carlos Mazón l'any passat. Tornarem a les Corts i ens farem ressò dels anuncis que puga deixar esta compareixença i les reaccions, per supost, de l'oposició. Més coses, la Guàrdia Civil de Castelló ha investigat en l'última setmana dos homes com a presumptes autors d'una simulació de delicte en les localitats de Vinaròs.

0: i Almassora, ja que suposadament van denunciar haver sigut víctimes de robatoris amb violència i intimidació. La Guàrdia Civil recorda que simular ser víctima d'un delicte o denunciar falsament uns fets pot constituir un delicte que porta aparellada responsabilitat penal. I a les 3 de la vesprada a València, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, presideix la inauguració del Congrés Europeu de Cambres de Comerç, que se celebra en el Palau de la Música. I esta vesprada, a les 6:30, a València, també el Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat presenta l'informe tècnic l'Àrea Metropolitana de l'Horta de València. I al CIRA, a l'Hospital de la Ribera, concentració este matí convocada per la Plataforma per la Defensa i Millora de la Sanitat Pública d'este Departament de Salut per a reclamar la millora del sistema públic.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: fa a la vivenda, Pérez Llorca s'ha referit al seu discurs al cas de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada la setmana passada a Madrid per a carregar contra les polítiques de l'esquerra i per a anunciar mesures relacionades amb l'habitatge.
1: Les anuncio que vamos a sacar una nueva convocatoria de ayudas al alquiler por valor de 60 millones de euros. Quiero anunciarles que la Generalitat va a pagar un seguro a los propietarios de vivienda vacía para garantizarles que cobren el alquiler siempre que el precio sea asequible. Es una medida que respeta la propiedad, que no obliga a nadie, que reduce el miedo del propietario a poner su casa en alquiler y que crea una nueva oportunidad para un inquilino.
0: Ha promès, a més, subvencionar 1.000 euros per a despeses de notaria, registre i gestoria en la compra del primer habitatge per a joves menors de 35 anys. Pel que fa als impostos, quota zero per a nous autònoms durant 2 anys, 4 en el cas dels joves, rebaixa del 10% en el cànon de l'aigua o una nova reforma del tram autonòmic de l'IRPF, així com una nova elevació del mínim exempt de l'impost sobre patrimoni. En matèria d'emergències, Pérez Llorca ha anunciat 2 noves línies d'ajudes, una primera de 23 milions d'euros per a àrees industrials afectades per la Dana i una segona, que és la més avoltada, de 200 milions per a que els municipis reduïsquen el seu risc d'inundacions locals.
1: Será importante la creación de un fondo especial de 200 millones de euros para llevar a cabo las obras y sistemas que reduzcan el riesgo de inundaciones y mejoren el ciclo integral del agua. Vamos a publicar una nueva convocatoria de ayudas contra las riadas para áreas industriales con un presupuesto de 23 millones de euros y que se materializarán antes de que acabe el año.
0: També s'ampliarà la central actual del 112, s'impulsarà un conveni col·lectiu únic per als diferents cossos de bombers i s'aprovarà el primer pla autonòmic de seguretat i convivència. I de la cultura, la Generalitat declararà 2028 com any Blasco Ibáñez i ampliarà el pla autonòmic de restauració d'edificis històrics.
2: Pérez Llorca ha començat el seu discurs lluint algunes mesures complides des que va arribar a la presidència de la Generalitat, com dèiem fa 10 mesos.
0: Ha reivindicat, entre altres, el pacte amb els bombers forestals o els acords amb sindicats educatius.
1: Vull deixar una cosa ben clara, perquè més que una convicció és un fet. El canvi que el Partit Popular va prometre en 2023 continua, sense desviar-se ni fer cap pas arrere.
0: Pérez Llorca ha presentat aquestes i altres d'aixes 55 iniciatives en total, assenyalant que són un projecte per als pròxims anys, mentre això sí, segueix sense confirmar-se el seu nomenament com a candidat del PP per a les eleccions autonòmiques de l'any que ve.
2: I esta vesprada serà el torn, Ramon, per als partits a l'oposició que auguren que este serà l'últim debat de política general amb el PP a la Generalitat.
0: Sí, el Partit Socialista considera que l'actual govern valencià no està donant resposta a les necessitats ciutadanes i s'autoreivindica indica com a alternativa de govern. La seva secretària general, Diana Morant, assegura que ells, els socialistes, estan preparats per a tornar a la Generalitat.
3: Que a la gente le quita el sueño, pues una enfermedad, no poder pagarse una vivienda, a la gente le quita el sueño la educación de sus hijos, y a eso es a lo que nosotros le vamos a poner toda la atención y vamos a recuperar la Generalitat Valenciana para las personas y para lo que le importa a las personas, como contraposición y como alternativa a este Consell que, vuelvo a repetir, está agotado.
0: També s'autoreivindica com a alternativa de govern Compromís, que valora que el PP només atén a les peticions de Vox. Joan Baldoví, síndic dels valencianistes, avança que l'educació, la sanitat, la vivenda o les emergències seran algunes de les seues línies mestres.
4: Només cal anar a un ambulatori, només cal eixir al carrer, només cal anar a una escola. Els valencians avui vivim pitjor que fa un any i que fa 3 anys. Este poble no mereix este govern i hi ha alternativa, el canvi és possible i Compromís és l'alternativa.
0: I Vox, també a l'oposició, encara que soci parlamentari del PP, avança que centraran la seva intervenció al debat al voltant de la prioritat nacional, la lluita contra el que consideren inseguretat o una baixada d'impostos.
2: El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha reiterat que no va mentir en la seva anterior compareixença en la comissió que investiga la Dana en el Congrés i que tampoc ha mentit davant la jutgessa de Catarroja. Ho ha dit durant la seva segona compareixença ja en la comissió, en la que ha reconegut que la gestió de l'emergència va ser un desastre. En Amparo Sánchez.
5: Recordar que la jutgessa ha posat en dubte el testimoni de Mompó i manté que els representants en el CECOP no disposaven d'informació sobre la situació del barranc del Pollo i que tot l'interès estava centrat en Forata. Ha reiterat que va faltar molta informació que ara sí coneixem i que s'anaven prenent decisions sobre la marxa.
6: Faltó la información que nos hiciese ver lo que posteriormente pasó. En ningún momento me pasó por la cabeza que terminaría pasando lo que pasó. Que evidentemente, y eso no se lo puedo negar, y más con la cantidad...

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: ¿Qué tal? ¿Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Fins les 3 de la vesprada tenim mitja horeta de ràdio per davant per a parlar de moltes cosetes. Farem de seguida un repàs a l'actualitat informativa, si és que s'incorporen ara. Els fiquem al corrent del que és notícia avui a la comunitat. I avui és dilluns també de Onda Trending. Saludem ja a Mira Fernández. Què tal, Mira? Bona vesprada.
2: Hola, xicas, com estàs?
1: Molt bé, Andrea Gut, bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada, companyes.
1: Avui tenim un Onda Trending de molt de cinema, no? Anem a parlar de molt de cinema en l'Onda Trending d'avui. Perquè sí, tu has anat al cinema i vols comentar algunes coses. Sense fer molts spoilers ni...
2: No, però bueno, comentando siempre lo que ya se está viendo en redes. A ver, yo he tenido un fin de muy charca, que también lo contaremos, porque claro, ir a ver La Bola Negra en su estreno, pues yo charca. Más charca no he podido ser este fin de semana. Y fotito, ¿eh? En el cine, obvio. Pero bueno, sí, hablaremos un poco también de las sensaciones y de, oye, la enhorabuena.
1: Lo que has estado viendo por redes y
2: sí, claro.
1: Bé, doncs de seguida parlem d'això, però primer, com els dèiem, anem a ficar-los al corrent del que és actualitat. Núria Moreno, bona vesprada.
4: Bona vesprada.
1: Però on comencem? Què comentem?
4: Doncs ens hem fet ressò avui primer d'un cas a Benidorm. Han detès a tres homes d'entre 30 i 45 anys per la presumpta implicació en l'assassinat d'una dona i el posterior trasllat després del seu cos. Està investigant l'assassinat com un possible cas de violència masclista i el principal detingut és la parella sentimental de la víctima, que està acusat d'un presumpte delicte d'homicidi. Sembla que els altres dos detinguts van col·laborar per a traslladar el cos de la dona fins a una zona de camp entre Benidorm i Finestrat. La víctima té uns 33 anys, encara no ha sigut identificada oficialment. La investigació comença...

0: ja hi continua oberta i els detinguts passaran a disposició judicial. S'espera que aquestes pròximes hores, com sempre recordem aquest telèfon, el 077 d'ajuda a les víctimes de violència masclista. I avui també molt pendents de les Corts, perquè s'està celebrant el debat de política general, el primer que afronta el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i també l'últim de la legislatura. Ha durat vora 2 hores, ha començat pocs minuts després de les 12 i ha acabat pocs minuts després de les 2. Més breu ha sigut que el seu antecessor, Carlos Mazón, que va estar poc més de 5 hores, recordem, farà un any. I vaig, el que ha fet Pérez Llorca és desgranar d'alguna manera un degoteig d'anuncis, un pla de futur, ha dit ell, amb 55 iniciatives, 55 anuncis pel que fa a diverses matèries, pel que fa a la vivenda, per exemple, ha anunciat una nova convocatòria d'ajudes al lloguer per valor de 60 milions d'euros, també l'ampliació fins als 50 anys per accedir als avals de l'Institut Valencià de Finances per a la compra d'una vivenda, i ha fet també un resum de tot el que ha aprovat durant aquests 10 mesos de govern del seu Consell, i també pel que fa a l'educació ha avançat la creació d'un pla de reforç de les assignatures de matemàtiques i llengua o també una llei de ciència.
1: El meu consell té un full de ruta i determinació de dur-lo a terme. Volem que les famílies tinguin més oportunitats, que siga més fàcil accedir a la vivenda, que les empreses puguin créixer i crear ocupació, que els serveis públics responguin millor i que cada poble, cada ciutat i cada província puga mirar al futur amb confiança. No prometem que tots els problemes desapareixeran de la nit al dia. No ho farem. Ens comprometem a afrontar-los, això sí.
0: També m'està pendent del Congrés dels Diputats, perquè ha comparegut per segona vegada en la comissió que investiga la Dana el president de la Diputació de València, Vicent Mompó. Diu que no ha mentit davant la jutgessa de Catarroja, també que ha reconegut que la gestió de l'emergència va ser un desastre. Recordem que la jutgessa ha posat en dubte el testimoni de Mompó, qui manté que els presents en el CECOPI aquell 29 d'octubre de 2024 no disposaven d'informació sobre la situació del barranc del Pollo i que tot l'interès estava centrat en la presa de Forata. Ha dit que va faltar molta informació, que ara sí coneixem, i que s'anaven prenent decisions sobre la marxa. Vaig al que estem dient. El que ha declarat tant als jutges de Catarroja com també en la primera intervenció en el Congrés.
2: Doncs estos són alguns dels temes principals en la jornada d'avui, d'este dilluns 28 de setembre, que a les 7 i 20 ampliem i continuem analitzant. Gràcies, Núria.
0: Fins ara,
2: perquè continuem.
3: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
4: En Comunitat Valenciana en la Onda, Onda Trending.
2: Doncs quan sona aquesta sintonia, i com bé diu l'indicatiu, és moment de endinsar-nos en Onda Trending, esta secció en la que en Comunitat Valenciana en la Onda traguem a la taula tot allò que és tendència, d'allò que parla la gent, d'allò que ens interessa, pues, saber un poquet més, i de què està parlant la gent ara mateixa, de la bola negra. Jo crec que no queda ningú per no escoltar una miqueta de com van un poc... diguem, les apostes, no?, de si serà guanyadora d'un Òscar. De moment, les crítiques que té, per general, són molt bones, no?, com a pel·lícula, com a cinema.
5: Exacte.
6: Jo crec que sí, que se l'emportarà.
5: Jo estoy... Bueno, creo que aún es candidata, no está ni nominada, ¿no? O sea, aún... Entonces, todavía tienen que pasar la parte de si está nominada o no. Seguro que Goya es mogollón.
6: Bueno. Sí.
5: También es verdad que es lo que hablábamos luego, después de ver la película, que una pena que haya salido también La Odisea este año. Yo es que no la he visto, la verdad.
6: Yo tampoco, la verdad. Sí, es un peliculón.
5: Sí, ¿no? Sí, sí. Claro.
6: Pero Reza Boré, ¿no? Es una altra...
2: No, claro que no.
6: La profunditat que té la bola negra, no, la emoció... No,
2: a veure, al final l'Odissea és història, és mitologia... És
6: mítica, sí, no
2: és. I això és veritat que... També vull que ens expliques un poc, tu que has estat indagant, perquè la gent sàpiga si són històries reals, si no són històries reals...
5: Claro.
2: Un poc, quina és la base de la bola negra? Perquè molta gent diu, no, és que és una pel·lícula que no recrea... No.
5: Claro.
2: Anem a veure.
5: A ver, todo nace... Vamos a poner al día a nuestros oyentes. El viernes tuvimos comida, nosotras tres. Nos fuimos a comer a nuestro sushi de confianza. Y claro, salió el tema, pues nuevos temitas que traer, ¿no? Y hablábamos de palomitas, si éramos de palomitas, si no... Pues claro. Y La Bola Negra, que se estrenaba ese mismo día, el 25 de septiembre. Yo, mira, porque Andrea me contó... la historia, porque yo pensaba que era sobre Lorca exclusivamente. O sea, yo iba con la idea...
2: Es el que Montachem pensa.
5: Claro. Exacto.
6: Entonces, una peli sobre una biografía Lorca. Y apenas es Lorca. Claro. Es res, unos minutos o segundos.
5: Sí, es
6: ¿no?
5: que es fuerte, es fuerte. Mm. Entonces, vamos a intentar comentar cosas sin hacer mucho, entre comillas, spoiler, porque en

0: es una película que hay que ver. Y no hay que hablar de típicos comentarios que lees en redes de el cine español, esto lo pago yo, esto no sé qué, porque es que también hay mucha gente así. Mm. Y seguro que es la gente que luego va a ver Torrente, que no es por criticar nada,
1: no,
0: ¿eh?
1: No, así
0: o,
1: como el Temtot.
0: Padre, no hay más que cinco. Entonces, por favor, es una película que hay que ver.
1: I després ja cadascú que traga les seues pròpies conclusions o de si li ha agradat més, li ha agradat
2: simplement
1: més.
2: Simplement que disfrute del cine.
0: Sí, exacto.
1: El cine espanyol, exactament.
0: Oye, ja està. Que el cine espanyol és muy bueno, oye.
1: I despedim a mirar amb La nieve de Guitarrica de la Fuente.
0: Vamos a llorar.
1: De la banda sonora és molt potente, és molt, sí, molt sobrecollidora, podríem dir.
0: És que él és ideal.
1: Ja no tenim res més a dir.
0: No, vamos a dejarla para los espectadores.
1: Exacte, es queden ara pues, escoltant altres coses, així en Onda Cero, notícies i després, por fin, amb molta més informació. Gràcies, Amira, per aquest repàs. Anirem al cinema, Morela. Tu ja l'has vist una vegada.
0: Avisadme si queréis que vaya.
1: Anirem de primeres. Gràcies, Andrea.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies també a vostès per haver estat ahí. Continuen ara, com dèiem, en Onda Cero. Bona vesprada.

0: La Policia Nacional ha detingut tres persones suposadament implicades amb el crim. Bona vesprada, gràcies per triar-nos en este dilluns molt polític. Ha arrencat avui i continua en estos moments el debat de política general d'enguany amb el president de la Generalitat celebrant la seva gestió i l'oposició d'Esquerres confiant en el canvi a les eleccions de l'any que ve. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. Han detingut a Benidorm tres homes per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'una dona i el posterior traslladament del seu cos en un assassinat que s'investiga ja com un possible cas de violència masclista mortal ací a casa nostra. Un nou assassinat masclista. Ha acabat fa només uns minuts l'escorcoll de la vivenda a la qual haurien tingut lloc els fets. Escorcoll que ha durat 5 hores i al qual ha estat present el presumpte implicat en els fets. Onda Cero Marina Baixa, Ana Clima.
1: El principal detingut, parella sentimental de la víctima, està acusat d'un presumpte delicte d'homicidi. Raquel Carpio, portaveu de la Policia Nacional a Alacant, detalla els fets.
2: Según las primeras pesquisas, el detenido acabó con su vida en su domicilio y posteriormente trató de deshacerse del cuerpo con la ayuda de los otros dos implicados, trasladándolo a una zona rural entre las localidades de Benidorm y Finestrat.
1: La víctima, d'uns 33 anys, encara no ha sigut identificada oficialment. La investigació continua oberta i els tres detinguts passaran a disposició judicial en les pròximes hores.
0: Gestió i pressupost. Ho ha repetit diverses vegades el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Gestió i pressupost, el seu discurs del debat de política general d'enguany, és el primer que ha afrontat i que ha durat vora 2 hores al migdia. Un discurs centrat en el balanç de les mesures posades en marxa des que va assumir el càrrec en substitució de Mazón fa ja 10 mesos i en el seu ha dit Pérez Llorca pla de futur amb 55 iniciatives i un degoteig d'anuncis que repassem amb Núria Moreno.
3: Pel que fa a la sanitat, amb el pla Avancem Salut ha avançat 2.459 milions per a, entre altres, incorporar més de 2.000 llits hospitalaris entre 2026 i 2028 en les tres províncies. En educació, avançant la creació d'un pla de reforç de les assignatures de matemàtiques i llengua i pel que fa a serveis socials, una nova renda valenciana d'inclusió que entrarà en vigor el 20 d'octubre. I pel que fa a la vivenda...
4: Les anuncio que vamos a sacar una nueva convocatoria de ayudas al alquiler por valor de 60 millones de euros. Quiero anunciarles que la Generalitat va a pagar un seguro a los propietarios de vivienda vacía para garantizarles que cobren alquiler siempre que el precio sea asequible. Es una medida que respeta la propiedad, que no obliga a nadie, que reduce el miedo del propietario a poner su casa en alquiler y que crea una nueva oportunidad para un inquilino.
3: Quant als impostos, quota zero per a nous autònoms durant 2 anys, 4 en el cas dels joves, rebaixa del 10% en el cànon d'aigua o una nova reforma del tram autonòmic de l'IRPF. En matèria d'emergències, Pérez Llorca ha anunciat 2 noves línies d'ajudes, una primera de 23 milions d'euros per a àrees industrials afectades per la Dana i una segona, la més avoltada, de 200 milions per a que els municipis reduïsquen el seu risc d'inundacions locals.
4: Serà important la creació d'un fons especial de 200 milions d'euros per a llevar a cabo les obres i sistemes que reduzcan el riesgo d'inundacions i mejoren el ciclo integral de l'aigua. Vamos a publicar una nueva convocatoria d'ajudes contra les riades per a àrees industrials, con un presupuesto de 23 milions d'euros i que se materialitzaran antes de que acabe l'any.
3: S'impulsarà un conveni col·lectiu únic per als diferents cossos de bombers i de la cultura. La Generalitat declararà 2028 com a any Blasco Ibáñez. Pérez Llorca aprofita també per a fer balanç de la seva gestió.
4: Vull deixar una cosa ben clara, perquè més que una convicció és un fet. El canvi que el Partit Popular va prometre en 2023 continua, sense desviar-se ni fer cap pas arrere.
3: Assenyala que és un projecte per als pròxims anys, mentre segueix sense confirmar-se el seu nomenament com a candidat del PP per a les eleccions autonòmiques de 2027.
0: Un debat de política general, el d'enguany, molt en clau electoral, efectivament, per la proximitat de les eleccions autonòmiques que, recordem, seran l'any que ve. El Partit Socialista considera que l'actual govern valencià no està donant resposta a les necessitats ciutadanes. Han presentat un seguit de propostes autorreivindicant-se com a alternativa de govern davant un PP que ells, els socialistes, donen per acabat. José Muñoz.
5: I l'únic que ha demostrat avui és que és un president derrotat, interí i amb un consell esgotat. Continua sent el testaferro de Mazón atrinxerat al Palau. I el pitjor de tot és que té a la comunitat valenciana paralitzada. El futur de 5 milions de valencians i valencianes. La comunitat valenciana està preparada per passar la pàgina fosca del PP. El Partit Socialista està preparat per a governar.
0: També s'autoreivindica com a alternativa de govern, Compromís, que valora que el PP només atén les

0: peticions de Vox. Joan Baldoví, síndic dels valencianistes, fa una crida a aixes eleccions de l'any que ve per a triar, diu, entre continuïtat o canvi.
1: Els valencians i les valencianes portem més de 3 anys estèrils, sense rumb. Este govern no té més projecte que seguir en el poder. Per això, les pròximes eleccions seran molt més que unes eleccions. Serà l'oportunitat de fer justícia davant dels que volen imposar la impunitat i l'oblit.
0: I Vox, també a l'oposició, encara que soci parlamentari habitual del PP, ha demanat al president de la Generalitat més prioritat nacional. José María Llanos n'és el seu síndic.
2: Hemos dado pasos importantes, incorporando por primera vez en una ley presupuestaria la prioridad nacional, que, señor presidente, ha sido la base para que se haya cerrado el apoyo a los presupuestos por parte de Vox. Y no le hemos oído hoy decirlo ni una sola vez.
0: I com sol ser habitual, s'han produït algunes concentracions a les portes de les Corts, aprofitant, coincidint també el debat de política general. En esta ocasió, els treballadors i les treballadores de 6 centres públics de menors de la Comunitat Valenciana, centres gestionats per entitats privades que denuncien pèrdua salarial davant la falta de licitació per part de la Generalitat de les seues concessions. Amparo Sánchez.
3: Este incompliment ha derivat fins al moment en unes pèrdues salarials pròximes en torn als 9.294.000 euros. Julio Fernández, responsable del sector d'infància de Comissions Obreres, reclama que isquen les licitacions perquè alguns contractes porten caducats entre 3 i 8 anys.
4: No puede haber ningún tipo de incremento salarial ni de aumento de costes o de actualización de precios para las entidades que gestionan estos centros porque no hay nuevo contrato de licitación. Entonces, dentro del anterior gobierno había un proyecto de reversión pública que con el actual gobierno se olvidó.
3: Afirma que els serveis jurídics del sindicat estan valorant diferents opcions davant els tribunals per a demandar l'incompliment de la llei. El 14 d'octubre es reuniran amb els responsables de la Conselleria de Serveis Socials per a saber en què punt està la renovació dels contractes caducats.
5: Tal vez todavía no sabes si este es el trabajo de tu vida. Si apuntarte al gimnasio, si lo vuestro va en serio, o si deberías darle otra oportunidad a la lactosa. Bueno, probablemente no sepas ni qué cenar esta noche. Tranquilo, no tienes por qué tenerlo todo claro. Pero la actualidad, sí. La brújula, con Marta García Ayer. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
6: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
0: Són ara mateix les 7:28 minuts de la vesprada. Les víctimes de la Dana són des d'avui una més, 233. La jutgessa que investiga la gestió de la catàstrofe admet com a víctima la mort d'una dona de Catarroja que va faltar un mes després de les inundacions per una hemorràgia intracranial derivada alhora d'un hematoma causat per una caiguda que la víctima va patir a sa casa a conseqüència precisament de l'entrada d'aigua. Esta vesprada ha comparegut a la Comissió de la Dana del Congrés dels Diputats Salomé Prades, consellera d'Emergències el dia de la Dana i una de les dues persones imputades fins ara a la investigació judicial. Prades s'ha negat a declarar al començament, però segons ha avançat la compareixença, sí ha parlat i ho ha fet per a insistir en la seva versió, en que ningú no va informar sobre el barranc de Pollo i en que el màxim responsable era la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
7: Cuando iniciamos el CECOPI, la Confederación nos estaba diciendo que iba seco. El CECOPI se convocó por Utiel Requena, porque ya habían inundaciones, como marca el plan. Acto seguido, solo iniciarse el CECOPI, nos pusieron el foco en Forata, lo cual conllevaba que el señor Polo, como presidente de la Confederación o a quien hubiera designado, tendría que haber estado presente en el CECOPI y aún lo estamos esperando.
0: Esta és la seua veritat i no una altra, diu Salomé Prades, que avança que manté i mantindrà esta versió per ella i per respecte a les víctimes de la Dana amb les quals assegura haver parlat.
7: Jo me tinc que ratificar en lo que ja he dit en el juzgat perquè jo vaig viure el que vaig viure. No puc canviar ni una coma, no vull tapar a ningú. Vull que se sàpiga la veritat de tot, d'absolutament tot, per les víctimes, sempre per elles. De veres, jo sempre he contat lo mateix, sempre, però és que no puc canviar la versió, no puc, perquè és el que jo vaig viure.
0: També al Congrés dels Diputats, però de matí, compareixença del president de la Diputació de València, Vicent Mompó, que diu que no ha mentit ni al Congrés ni davant la jutgessa Amparo.
3: Recordar que la jutgessa ha posat en dubte el testimoni de Montpoc i manté que els presents en el CECOPI no disposaven d'informació sobre la situació del

0: parlant del Pollo i que tot l'interès estava centrat en Forata. Ha reiterat que va faltar molta informació que ara sí coneixem i que s'anaven prenent decisions sobre la marxa.
1: Faltó la información que nos hiciese ver lo que posteriormente pasó. Y en ningún momento me pasó por la cabeza que terminaría pasando lo que pasó. Que evidentemente, y eso no se lo puedo negar, y más con la cantidad de muertos que ha habido, que fue un desastre la gestión, evidentemente, pero yo es que esto no lo he negado nunca. No me creí que ningún valencià, des que estem allí, no ferem tot lo que estava en les nostres mans per ajudar a les nostres veïnes i els nostres veïns.
0: Ha recordat que va ser ell qui va destapar l'hora a la qual va arribar l'expresident Carlos Mazón i que no ha canviat la seva versió sobre este tema. Sobre la seva reacció entorn de l'enviament de les alertes, ha insistit que es va deure a totes les circumstàncies viscudes al llarg de la jornada i perquè entenia que no podia costar tant enviar-lo. Ha afirmat que ningú va demanar retardar-lo.
2: La Conselleria de Sanitat ha iniciat avui dilluns la campanya de vacunació i immunització davant malalties respiratòries, com ara, per exemple, la grip o la Covid-19. Es farà en tres fases, de manera escalonada, començant per les persones més vulnerables. A partir del 5 d'octubre començarà la segona fase a la resta dels grups per als quals està recomanada la vacunació i al llarg del mes de novembre ja començarà aquesta tercera fase que inclou la població en general. Carlos Butxó, que és secretari d'Acció Sindical del Sindicat d'Infermeria Satxe, adverteix que es produirà el col·lapse assistencial de tots els anys.
3: No se puede estar atendiendo a la población y vacunando a la población a la vez. Por tanto, al final, los resultados de la vacunación no son los esperados. Y esto lleva a que cuando la incidencia de estos virus sube en enero, acabamos repitiendo todos los años los mismos resultados. Atención primaria y urgencias colapsadas, paralización de la actividad quirúrgica y saturación de los centros hospitalarios.
2: Les importacions de mandarines i de clementines van assolir un rècord durant l'última campanya citrícola. L'augment es deu sobretot a l'arribada de fruita de països de fora de la Unió Europea, com ara, per exemple, Egipte, que ha multiplicat els seus enviaments a Onda Cero Castelló, Juanjo Tovar.
4: També van créixer les entrades procedents de Sud-àfrica i el Perú. Des de la Unió Llauradora exigeixen clàusules de salvaguarda i aranzels superiors al 16%. Escoltem el seu portaveu, Carles Peris.
5: Les denúncies reiterades de que ja és hora d'aplicar clàusules de salvaguarda i aranzels del 16% entre els mesos de setembre, a partir del mes de setembre, en el cas de Sud-àfrica i en la segona part de campanya, doncs, competidors com Egipte o Turquia, també perquè cada vegada està demostrat que tenen més presència en el mercat nacional i en el mercat europeu.
4: Dins de la Unió Europea també van augmentar les importacions procedents de Portugal i Grècia.
2: I contem a més que l'empresa xinesa Goshen Hi-Tech operarà la futura gigafactoria de Volkswagen a Sagunt junt amb l'automobilística alemanya. Volkswagen tindrà el 51% de la propietat i Goshen Hi-Tech el 49% restant. En un comunicat publicat avui dilluns, aquestes dues companyies confirmen que es mantenen els plans previstos per a la gigafactoria del Camp de Morvedre pel que fa tant a inversions com a terminis d'obertura. Es manté, per tant, ixe termini d'obertura en el pròxim any que ve, en l'any 2027. Ara anem amb la crònica esportiva valenciana d'avui dilluns, d'este 28 de setembre. Als esports contem avui la primera roda de premsa de Javier Aguirre com a nou tècnic del València. Bona vesprada, Edu, què tal?
6: Què tal, Ramon? Bona vesprada, sí, ha sigut molt divertida, res a veure amb Corberan. Avui la notícia ha sigut, com dius, la presentació de Javier Aguirre com a nou tècnic del València. El basco ha reconegut que no és temps de paraules ni de missatges, sinó de fets.
7: La gent estarà cansada de missatges. Ningún mensaje. Vamos a jugar contra el Racing de Santander, intentaremos ganar el partido. Ese es el mensaje mejor puede recibir la gente, ¿no? Una victoria, está ávida de una victoria de su equipo. Y en ese sentido, pues intentaré darles lo antes posible esa victoria, ¿no? Ese es el mejor mensaje. Lo demás, palabras, bueno, podría yo quedar muy bien, pero no es mi intención.
6: A més, Wichu al Castelló, Víctor Fran, buena esprada.
8: Què tal? Bona vesprada. Jo fan la intenció d'aconseguir una complicada victòria en Butarque per tal de continuar com a líder de la segona divisió del futbol espanyol. Les de Pablo Hernández necessiten això si la victòria després de caer, guanyar a l'Eibar i els avançar en la taula classificatòria. A més, en quant al Villarreal, pendent dels futbolistes internacionals, via migdia ha jugat l'Uruguai de Santi Mourinho, ho ha fet sense la presència del futbolista del Villarreal.
6: Gràcies, Víctor. L'Elx comença una mini pretemporada a Múrcia. Felipe Canàs, bona vesprada.
9: Buena vesprada, el Elche de Martín Anselmi ya se encuentra en San Pedro del Pinatar, donde va a llevar a cabo una concentración hasta el viernes, aprovechando el parón de selecciones. Recordemos, sin Lucas Cepeda, con Chile, fue expulsado en un amistoso ante Canadá sin Roy Revivo. Ayer jugaba de nuevo titular con Israel, partido de la Liga de Naciones con derrota 0-3 ante Irlanda, y sin el canterano Adam Boyar, que va a disputar compromisos amistosos con Marruecos sub-23. En segunda división, mala jornada, porque el Eldense ha caído a zona de descenso tras perder ayer 1-0 por la mínima en el planteo ante el Burgos.
6: Gracias, Felipe. Y Hércules, a conseguir la primera victoria per primera vuelta, 3 victorias consecutivas a la categoría. David Esteve, buena vesprada.
10: Buena vesprada, tercera victoria consecutiva del Hércules, que se impuso 0-1 al Águilas gracias a un gol de Alex Jiménez y a las paradas de Sandro Blasic. El conjunto alicantino mete la directa con estos 9-9. Nunca había ganado en primera federación 3 partidos consecutivos, así que el Hércules de Beto Compañ empieza a asomar la cabeza por la parte alta de la clasificación.
6: Gràcies, David, això és el que hi ha al món de l'esport, Ramon.
2: O sigui, que li diuen el Vasco Aguirre. Sabem sí, per què és això del Vasco?
6: Perquè té avantpassats.
2: Avantpassats vascos, ell és mexicà, però té avantpassats vascos, no?
6: Exacte.
2: Molt bé, gràcies, Edu, fins demà.
6: Adéu.
2: Ciao, ciao. I molta atenció, esta pròxima nit i matinada a l'interior de València i de Castelló. Ahir AEMET activarà la vista taronja per tempestes que poden ser puntualment fortes i amb caràcter torrencial. Pluges que podrien arribar a la línia de la costa, però en principi sense eixa perillositat de l'interior. La setmana que hem encetat avui, en qualsevol cas, serà prou inestable a tota la comunitat. Tenim per davant uns quants dies grisos, amb pluja i també amb una progressiva baixada de les temperatures. Atenció, insistim, tronades fortes esta pròxima nit i matinada a l'interior de València i de Castelló. Així està la comunitat valenciana a 28 de setembre de 2026. Més informació, més anàlisi, més opinió a la brújula d'Onda Cero amb Marta García ayer i amb tot el seu equip. Avui, emissió especial des de Tomelloso a Ciudad Real. Molt bona vesprada.
11: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
12: Onda Cero, Elche.
13: Hay leyendas que te dejarán sin palabras. Vuelve los días del dragón de Omoda y Yaecu. Del 11 al 26 de septiembre, ahórrate hasta 15.950 euros en toda la gama y no pagues hasta 2027. Condiciones sujetas a financiación. Consulta condiciones en omodayaecu.es.
14: Ven a Alimotor, tu concesionario oficial en Elche, en Avenida de Crevillente 35.
15: Aíslate del calor y del frío con Cliven Plus, especialistas en hacer de tu hogar el refugio perfecto y acogedor que mereces, instalando las mejores ventanas en PVC y aluminio. Ven e infórmate del abono por ventana vieja. Solicita tu presupuesto y visita nuestra oficina sin compromiso en Conrado del Campo 17 de Elche y en clivenplus.com.
16: Ya he llegado.
17: Hay mensajes que lo cambian todo, porque una buena conexión no solo transmite esos mensajes, también da tranquilidad. Y así lo conseguimos. Fibra, 1000 megas, móvil ilimitado, televisión y tus canales de televisión local, La Liga Hypermotion y mucho más. Cable World, donde siempre responde una persona.
18: ¿Y si pudieras cruzar todo el Vinalopó en modo eléctrico y llegar a la Vega Baja sin preocuparte jamás por la batería? Descubre el nuevo Changan PHEV, el híbrido enchufable que lo combina todo. Tecnología premium, diseño espectacular, etiqueta cero emisiones. Disfruta de la máxima eficiencia a diario y de la libertad que necesitas para viajar. El futuro de la conducción ya está aquí. Ven a descubrirlo y pruébalo en Changan Alimotor, tu concesionario oficial. Te esperamos en Elche, Avenida La Crevillente 35.
19: Oye, Control, ¿podemos programar la Rosa de los Vientos para el jueves por la mañana? Es que María de Cáceres tiene cita en la ITV y bueno, es que va para largo.
20: Con Onda Cero, la programación la decides tú. Entra a nuestra web o app y escucha lo que quieras, cuando quieras. Onda Cero, tu radio.
21: Cero.